0: Molt bon dia, són les 8. I comencem els titulars amb el trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora les retencions habituals a l'entorn de Barcelona, a les rondes i direcció cap a la capital. Hi ha trànsit amb densitat a la 2 de Sant Andreu a Cornellà, B23 del Papiol a Molins, C16 des de Sant Cugat i C31 a Badalona. Densitat també a la C58 a Sant Quirze i Montcada sentit Barcelona i a Montcada direcció Sabadell, C16 a Parets, C59 a Caldes, en tots dos casos sentit sud, i diversos trams de la P7 a la Roca, a Mollet i a Santa Perpètua en direcció Tarragona. Un apunt ràpid sobre transport públic perquè a Rodalies a partir de 8:45 d'aquest matí es restableix el servei de tren a tota la línia R8.
0: L'acord entre els Estats Units i l'Iran es podria fer públic abans de la signatura formal prevista per divendres. Així ho ha indicat el vicepresident J.D. Vance, que també ha admès que el text és força genèric i no supera la pàgina i mitja d'extensió. Un compromís que ha marcat el primer dia de la cimera del G7, que avui ha d'abordar la guerra a Ucraïna. Un dels punts crítics d'aquest acord és l'exigència iraniana que Israel aturi les hostilitats al Líban. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ja ha descartat públicament retirar-se de les zones ocupades i afirma que el text pactat no els implica ni obliga a res. La parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, està a l'espera que el jutge Peinado decideixi si li retira o no el passaport i l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats, com demanen les acusacions populars de Vox i entitats d'ultradreta. La vista d'ahir va durar més de 3 hores. El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, l'ultratge als símbols espanyols i les ofenses religioses. Sí que mantindran el delicte d'enaltiment del terrorisme. Aquesta reforma del Codi Penal es va acordar fa 2 anys, però havia quedat encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. L'Eurocambra manté les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores en els vols, però les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge demà. L'acord també preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat. Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta, ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a pagar al pis on viuen. I els treballadors de les biblioteques de Barcelona en vaga indefinida des del 26 de maig tindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona per desbloquejar el conflicte laboral. També es reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament.
2: Esports.
3: Sorpresa per l'empat sense gols de la selecció espanyola de futbol al Mundial contra la debutant Cap Verd. Cubarsí i Cucurella, nou jugador de Madrid, van ser titulars i també els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. Lamine Yamal i Olmo van sortir al segon temps. De matinada ha debutat la selecció de l'Iran amb una afició dividida entre els detractors de l'equip i els qui li donen suport. Empat a 2 entre l'Iran i Nova Zelanda, empat a 1 a l'Aràbia, Uruguai i també empat a 1 al Bèlgica, Egipte. I avui arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Múrcia a partir de les 9 del vespre. El partit es pot veure en directe per Esport 3.
0: Ens queda el temps. Dia de calor forta. S'esperen màximes de 35 graus a la Catalunya central, de fins a 37 en determinats punts de Ponent. A la costa, valors propers als 30. Farà sol amb ruixats de tarda només al Pirineu i bona mar en general.
4: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
5: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
4: 101.2 FM.
6: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: saber que...
1: I ara sí, com cada dia a aquesta hora, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, rebem el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts destacant que tenim dos accidents actius a hores d'ara. Els dos de ja fa una estona. El primer ha estat a la A2, a l'altura del Bruc, que en sentit Lleida talla un carril de circulació i deixa un quilòmetre de lentitud. L'altre accident ha estat a la C-17, a l'altura de Parets del Vallès, que deixa 3 quilòmetres de cues en sentit sud, en direcció Barcelona. Per altra banda, si parlem de retencions intenses i habituals, doncs farem atenció al vessant Besòs. Tenim cues encara en tot el nus de la Trinitat, destacant la C-58, que en l'últim tram deixa retencions en els dos sentits de la marxa, però que ja comença amb cues a Sant Quirze del Vallès. També la C-33, amb retencions des de Montcada. També la D-20, tot el terme de Santa Coloma de Gramenet, però també la C-31, en sentit sud, en tot el terme de Badalona. Tot plegat de retruc ens deixa retencions en sentit Llobregat de les dues rondes de Barcelona. Al Vallès també tenim cues encara actives a la AP7 des de Montornès fins a Barberà en direcció a Tarragona i també retencions intermitents entre Sant Cugat i Cerdanyola en sentit nord. Recordem també aquesta lentitud habitual pels túnels de Vallvidrera en direcció a Barcelona, concretament cap a la ronda de dalt. De moment això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Bon dia i fins demà. Gràcies, Ferran.
2: Fins demà, que vagi bé.
1: Bon dia. Doncs ja sabem com tenim l'estat de les carreteres i ara sí, ara molta precaució i arrenquem, ara sí que arrenquem el nostre dia a dia i ahí tenemos saludos para todos los que estáis diciendo cositas a través del WhatsApp de la radio, que sois muchos, ¿eh?

Passeja pel dial. Escolta els altres. Sigue'ns infidel. Veuràs com tornes. Ràdio Pumar. 101.2 FM.

0: Bueno, pues aquí vamos, tenemos una petición musical. Vamos a escuchar la petició. Em permetràs que he accelerat una miqueta perquè era una miqueta llarg i com dic així, una miqueta accelerat queda més bé. És la Rosa de Canyador. Hola, bon dia, Rosa. Vinga, vamos, som-hi.
1: Hola, Maria.
0: Hola.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: M'agradaria
0: sí.
1: que em posessis un disco sí. per felicitar a la meva filla.
0: Molt bé.
1: Que avui, a la meva filla gran, que avui és el seu aniversari.
0: Molt bé.
1: Una cançó que li dedica la seva mare junt amb tots els seus germans i tota la seva família.
0: Mm-hmm.
1: Que l'estimem molt i que passi un dia superfeliç.
0: Molt bé.
1: Una abraçada molt gran. La cançó, no sé, poder que posessis Hermanos para siempre.
0: Molt bé.
1: Moltes gràcies. Ja et dic, en nom de la seva mare i de tots els seus germans i família, nebots, de tots.
0: Molt bé.
1: Que l'estimem molt. Una abraçada, carinyo.
0: Igualment per tu. I bueno, aquesta cançó és per la Rosa, que avui fa anys. Li desitgem tots que tingui un gran dia, que sigui immensament feliç. Mare meva, com passen els anys, eh? Quantes coses que hem viscut plegades, eh? Moments de tota classe i moltes coses de les que jo he après me les ha ensenyat ella. Rosa, per molts anys de part de la mami i de tota la teva família. Vinga, en lo bueno y en lo malo. Pimpinela.
2: Cuando tú naciste

Ay, tenemos otra petición musical. Antes que nada, vamos a poner la canción que nos acaban de pedir a través del WhatsApp de la radio. Dice, a veure què ens diu. Dice, bon dia, Maria. Em podries posar la cançó de Si nos dejan? La dedico als oients de Ràdio Pomar. Doncs clar que sí, Fina. Ella ens escolta des de Martorell. Un petonàs des de Martorell. Ens escolta per la FM, 101.2 FM. Un petonet, Fina, guapa. I la cançó, des del començament, faltaria més. Aquí està. Te la busco per ta mare, que és molt maco. Vinga. Espero que t'agradi.

0: Sí? La canvi
1: era la veïna. Doncs ara sí, és el moment de parlar del restaurant El Badiu. El Badiu acaba d'inaugurar les seves terrasses per anar a dinar des de les 13 hores fins a les 22, amb una cuina mediterrània, amb tocs propis de la cuina catalana, que cuida altament la nostra gastronomia. Vine a gaudir de les terrasses del restaurant El Badiu de l'Hotel Tower de Badalona a l'Avinguda Navarra número 6. No oblidis demanar el teu descompte especial per ser oient de Ràdio Pomar.
2: Vinga, va.
1: Dues hores, no, tres. Tres d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Si vols fer una reserva, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu. Pots anar a gaudir, de les terrasses del restaurant El Badiu. També pots anar al pàrquing de l'hotel Tower, que és obert a tot el públic en general. Fàcil i senzill. Et pots informar dels abonos mensuals i també de l'estacionament per hores. Són els preus més competitius de la zona. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower són a l'Avinguda Navarra número 6 de Badalona. A través del cel. Pots demanar més informació trucant al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Pàrquing de l'Hotel Tower de Badalona. Ja ho saps. Si vols trucar per informar-te, 93 184 79 00 o en el mateix hotel.

La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Dorsal. AMB Bus Metropolità.

0: Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i es pot anar a dinar des de les 13 hores fins a les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu a l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra número 6. Restaurant El Badiu amb 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per fer reserva, truca al 93 184 79 00 93 184 79 00 Restaurant El Badiu.
1: Però avui celebrem que estem bé, celebrem-ho pels dies.
2: La ràdio es energía, pasión, entretenimiento, locura y amor. Porque Juan Marín te hace sentir unido a la radio y a la música, a la paz y al activismo. Unido junto.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fins ara al Catalunya migdia us hem explicat que el govern diu que manté el pla pilot per posar Mossos d'Esquadra en escoles i instituts. Això tot i que avui al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior Núria Parlon ha explicat que el projecte havia entrat textualment en una via de paràlisi. També hem connectat amb la cimera del G7 que s'està fent a Vian, a l'est de França, des d'on Donald Trump ha assegurat que l'Iran mai tindrà l'arma nuclear i que l'acord de pau que s'ha de signar divendres obrirà una nova fase de negociacions per garantir-ho. I ens hem fixat en els nous passos de la Generalitat i el govern espanyol perquè Catalunya continuï a la cursa per acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial que volen ubicar a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. La decisió final serà de les autoritats europees que han de triar 5 seus d'entre una setantena de candidatures. A aquesta hora, què més destaquem, Natàlia Ramon?
2: Doncs ho acabem de saber, la mesa del Congrés veta l'esmena de Junts per forçar que aquest dijous el ple acabi votant un avançament electoral. Els de Carles Puigdemont han presentat aquest matí una modificació a una moció del Partit Popular perquè el Congrés acabi debatent i votant la convocatòria electoral. Poca estona després, el PSOE i Sumar han fet valdre la seva majoria a la mesa per tombar-ho i impedir que s'arribi a votar. Aleguen que la dissolució de les Corts és una competència exclusiva del president espanyol, tot i que en el text que havia presentat Junts també s'incloia. I el govern espanyol destinarà 216 milions d'euros als propers 5 anys per mantenir l'AP7 i l'AP2 a Catalunya i també la B30. El Consell de Ministres ha autoritzat licitar contractes per aquesta quantitat per conservar més de 500 quilòmetres d'aquestes 3 vies ràpides a les 4 demarcacions catalanes. Es milloraran diferents enllaços, vies de servei, si se subministraran tanques deteriorades. També es reforçarà la vigilància i l'atenció d'accidents i les comunicacions. I pel que fa als trens, també s'ha autoritzat el contracte de manteniment del Centre de Control de Trànsit d'Alta Velocitat entre Lleida, Barcelona i Figueres. I els creueristes que només facin escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros de la taxa turística. El Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment, que estan menys de 12 hores als creueristes, que estan menys de 12 hores a la ciutat. Podria passar a ser de 24 euros, als quals afegirien els 6 euros del tribut del govern. El tinent d'alcalde responsable de turisme de l'Ajuntament, Jordi Valls, defensa la mesura i l'acord amb el Port de Barcelona per limitar les terminals per intervenir en la massificació turística.
3: I juntament amb el tema fiscal, que és bàsicament el que afronta avui aquesta proposta que abans feia referència dels grups municipals per poder arribar fins a 24 euros, continuem també reconeixent positivament l'acord signat entre el Port de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per poder reduir les terminals de 7 a 5.
2: I el Partit Popular de Catalunya reclama suprimir les subvencions a entitats i institucions que promouen el català, com ara la Plataforma per la Llengua, la de Bressola, l'Escola de la Catalunya Nord. Pel portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, s'ha d'acabar amb les ajudes que qualifica de xiringuitos independentistes.
4: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista, i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
2: I encara un apunt més, perquè l'FBI diu que ha detingut 5 persones i n'ha identificat 23 més implicades en un suposat complot que buscava atacar amb drons carregats d'explosius l'esdeveniment de lluita lliure celebrat diumenge a la Casa Blanca per celebrar els 80 anys del president Donald Trump. El suposat pla desarticulat per l'agència preveia atacar edificis propers a l'esdeveniment per forçar una evacuació massiva i dirigir la multitud congregada a la zona cap a un indret on hi havia un equip de franctiradors. D'acord amb fonts de la investigació, el complot desarticulat també planejava una segona fase en què es preveia assaltar la mateixa Casa Blanca.

La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.

0: Ràdio Pomà, la ràdio més pròxima.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i es pot anar a dinar des de les 13 hores fins a les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu a l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra número 6. Restaurant El Badiu amb 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per fer reserva, truca al 93 184 79 00 93 184 79 00 Restaurant Alba Déu.
2: Però avui celebrem que estem bé, celebrem-ho pels dies...
3: Professional o particular, si pintas, reformas o decoras, esto te interesa. En Pinturas Corbacho encontrarás primeras marcas en pintura, alta decoración, industrial, herramientas, césped artificial, papel pintado, con asesoramiento experto y servicio de entrega. Estamos cerca de ti, Badalona, Cornellá, Barcelona y ahora también en Mataró. Pinturas Corbacho, todo lo que necesitas, calidad, cercanía y servicio que marca la diferencia. Visita nuestras tiendas en Badalona, calle Tardó 1820, en Cornellá, calle Trabal 32 y en Barcelona, calle Muntané 81 y Passeig Durritia 102-108. www.pinturascorbacho.com. Pinturas Corbacho, marcando la diferencia.
0: ¿Qué es lo que buscas en una emisora de radio? ¿Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
4: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomà.
0: 101.2 FM.

0: Trescat Info.
1: Són les 6, bona tarda. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari, endavant.
2: Cues d'hora punta a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, la P7 a l'altura de Bellaterra i de la Roca del Vallès en direcció Girona, de Santa Perpètua a Barberà, direcció Tarragona, i també retencions destacables de les dues rondes de Barcelona, sentit Besòs, en ronda de dalt entre Esplugues i Vallcarca, ronda litoral des de Zona Franca fins al port.
1: La directora de la Guàrdia Civil nega rotundament haver participat en cap operació contra la Unitat Central Operativa del Cos per entorpir investigacions sobre l'entorn de Pedro Sánchez. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reduït a cafès informals i superflus les seves trobades amb Leire Díez, la suposada líder de l'entramat. La mesa del Congrés veta l'esmena de Junts per forçar que dijous el ple demanés a Pedro Sánchez un avançament electoral. PSOE i Sumar han fet valdre la seva majoria a la mesa per tombar-ho. Aleguen que la dissolució de les Corts és una competència exclusiva del president espanyol, tot i que el text presentat per Junts ja ho incorporava. La firma de l'acord entre l'Iran i els Estats Units serà finalment aquest divendres en un luxós complex de la muntanya de la localitat suïssa de Burgenstock, i no a Ginebra, com s'havia dit inicialment, i segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors suís. Donald Trump diu que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran. I molts libanesos miren de tornar al sud del país, sovint devastat, un cop assolit l'acord entre els Estats Units i l'Iran. Ni la presència militar israeliana ni les amenaces de Benjamin Netanyahu, ni tampoc les crides a la prudència de les autoritats locals dissuadeixen els habitants de la zona. El govern de la Generalitat esmena la consellera d'Interior i assegura que la prova pilot per tenir Mossos als instituts que ho demanin continua activa. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon ha apuntat que s'havia aturat. Pla conjunt d'una vintena de discoteques i pubs de Lleida Ciutat per punxar més música en català també volen que la llengua catalana sigui la principal a l'hora d'entendre els clients. Ho fan conjuntament amb Òmnium Cultural, que farà cursos per als treballadors que no el parlen. I la història de l'art de Giorgio Vasari es publica en català per primera vegada. El clàssic renaixentista arriba traduït després de dues dècades de treball de l'advocat Martí Domínguez Pérez, una tasca culminada pel seu fill de manera pòstuma.
0: Esports.
3: El Barça de futbol sala rep el Pozo de Múrcia a les 9 del vespre en el primer partit de la final pel títol de Lliga. Una sèrie al millor de 5 partits amb el factor pista favorable als blaugranes. El Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, juguen 4 partits més. El França-Senegal a les 9, l'Iraq-Noruega a mitjanit, l'Argentina-Algèria a les 3 de la matinada i l'Àustria-Jordània a les 6.
1: I fa calor, però en farà més. Avui les màximes voregen els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, i a finals de setmana s'esperen valors de 40 graus o més. La tarda serà assolellada i només al Pirineu cauran alguns ruixats acompanyats de tempesta.
0: 3CAT Info.
1: Passant 3 minuts de les 6 de la tarda, sóc el Marc Teixidor Valls.

i aquesta cançó s'ha de transformar en un èxit rotund perquè és molt bonica i plena de sentiments. Des de Vilassar de Mar, Barcelona, el meu estimat amic Edu Ortiz, Sota la Lluna.

Bueno, i què has preparat tu per sopar? M'ho vols explicar? Digue-m'ho al 687-88-123. A veure si m'agrada, t'agafo la recepta i m'ho copio, eh? Que sóc un copion, eh? Per aquí, per cuinar, Àngela Maria. Bueno, doncs pues, mentrestant m'expliques què has preparat per sopar i si ens convides, que això també és important, anem a escoltar una de les bandes més importants en el món del rock espanyol. No pot faltar el Pep Sala i el Tren de Mitjanit.

0: Is that champagne, girls?
1: Jo crec que, sense cap dubte, aquest és el tema més estel·lar, més important en la llarga i important carrera musical del Pep Sala i el Sau. I és que senzillament estic boig per tu.

0: gràcies.
1: Bueno, i per aquí ens arriba una petició musical del meu estimat Enric, amic Enric Ràdio Escolta, sempre fidel, des de la capital del Maresme, Mataró. Bona nit, guapo, que ell ve amb transport públic des de Barcelona cap a casa després d'un dia esgotador de treball. Bona hora de descansar, relaxar-te, i què millor que escoltar la teva cançó preferida aquí a Ràdio Pomar, al 101.2 de la FM, a Manel de l'Amor, i la teva cita a les 7. No faltis mai a la cita, perquè jo mai et deixaré sol i mai faltaré. Aquesta, la teva cita més important per mi. I aquí em diu el meu amic: bona tarda, Manel, com estàs? Bueno, pues mira, aquí estem treballant una miqueta. Diu: sóc com tu, crac. Mira, avui et proposo una cançó, la que posis per mi està bé. Una abraçada per tu i per tots de part de l'Enric. Vale, guapo, una abraçada forta per tu, molt bona nit, bon descans, que tinguis demà un bon dia. I la cançó que t'he preparat per tu, en plan sorpresa, més o menys per lo que et conegui el teu gust musical, és aquesta: bona nit, els pets.